0: eta Mikelen ondoren Pide la Serra.
1: La policia està al servei dels ciutadans.
0: Pide la Serrak asko ezela boikota jasan zuen Monumental Antzokiko enpresaren aldetik. Hemen, aukera izan zuen behingoz, aspalditik aurrez aurre ikusi nahi zuen gazte madrildarraren aurrean aritzeko.
1: L'estudiantia està al polei dels servimans. La servilia està al servei dels polimans. La polifia està al servei dels estudiants.

La ciutat sí està al purvell dels tincerdans, l'Olipus sí està al versell dels taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès que no ha estat res,